Així comença l'última edició del suplement cultural de Ràdio Alcoi que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi de la temporada 2025-2026. I en els diàlegs radiofònics, en no res, estarà la regidora de Cultura, Elisa Guillem, per fer un balanç del que ha estat la programació cultural a la capital de l'Alcoià els darrers 11 mesos. Una graella d'activitats que per aquest divendres anuncia l'actuació de Sons d'Embat. Estarà Pau Barberà, component d'aquesta formació, perquè els avance què sonarà al concert a celebrar a l'Auditori Amanda Blanquer, a la zona nord de la ciutat, en el context del cicle Somriu de la Mancomunitat de l'Alcoi i el Comtat i també dins de la programació de Viu l'Estiu de l'Ajuntament d'Alcoi. Proposta expositiva. Hem visitat Disseny en Dansa, mostra realitzada per l'alumnat de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi. Els contarà més la directora d'aquest centre, Diana Ortiz. Salutacions de Maribel Vicedo. Benvingudes i benvinguts a Tragaluz.

0: Estem a l'últim tragaluz de la temporada, així que volíem donar una mirada del que ha segut culturalment al COI en els darrers mesos i també què ens espera en l'horitzó. Elisa Guillem, regidora de Cultura, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, la veritat és que sí, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per vindre a l'estudi central de Ràdio al COI perquè volíem fer un balanç d'això, els últims mesos, els darrers mesos, tant a la programació al Calderón com els grans esdeveniments, com ha segut el Sant Jordi, la mostra de teatre. Com ha anat?
1: Jo, sincerament, enguany estic supercontenta, de veritat que sí, perquè bueno, la temporada del Calderón, les xifres ho demostren, no? I eixa, no, eixa tasca que s'ha fet d'anar a buscar eixos nous, eixos nous públics, doncs està donant aquests fruits, no? I bueno, i tenim sempre ja aquest públic que és molt fidel, però bueno, però a poc també anem veient com gent que va acostant-se al teatre i això és genial, sobretot també jo penso que és gràcies a aquesta programació que estem fent, que és tan variada, no? I que també intentem buscar aquest equilibri entre el que és la programació local pròpiament dita, no? Perquè ja sabeu que sempre tenim a les bandes, mm-hmm. que tenim també bueno, la dansa de les acadèmies, no? Bueno, pues a banda de, o sea, ese equilibri entre la producció local i després el dur també produccions que són a nivell nacional, però que són molt bones i a més també amb un ventall super diferent, perquè estem parlant de que hem tingut comèdia, hem tingut a Res Alterio, bueno, hem tingut a molts grans caps de cartell, diguem, hem tingut tragèdia, hem tingut una miqueta de tot. I després també, bueno, el Calderón, eixa gran setmana, no?, que és la setmana de la mostra, enguany ha sigut espectacular, perquè, bueno, jo vaig dir durant eixe balanç, no?, el fet de que hàgim tingut un 21% més de professionals que vingueren a la mostra. Això és molta gent, és un percentatge molt elevat. Pensem quan mirem la tele, no?, i ens diuen a la primera, Barça-Madrid, un share d'un 16%. Bueno, és que estem parlant de que nosaltres hem crescut, no un 16%, un 21%. O sigui, i ahir estem parlant d'un total i nosaltres estem parlant de que hem crescut, no? Evidentment, no es pot comparar, però el que vull és que tinguem en xifres, no? En aquests percentatges el que vull dir és un poc que la veritat és que l'acollida ha sigut impressionant. El sector ha apostat per el COI, ha apostat per un bressol cultural com és el COI, i jo crec que hem d'estar molt agraïts, i bueno, evidentment també al públic, no? Perquè estem parlant de que si l'any passat havien sigut més de 4.000 persones que havien visitat el que era, bueno, tota la mostra, doncs enguany estem tenint en compte que han sigut menys dies degut a les retallades d'aquest 30%, val? Per tant, jo estic molt contenta perquè el balanç, jo penso que a nivell cultural el COI respon, el COI és creadora, però també és productora i és consumidora. I jo crec que aquest equilibri és magnífic i, bueno, i anem a continuar amb ell.
0: De fet, també en aquestes últimes setmanes la cultura s'ha traslladat als carrers del COI i la programació de Viu l'Estiu. Ja els teatres han deixat temporada de descans i també ha anat bé, no? Sí. Les diferents propostes també de teatre, de música, que hi ha hagut als diferents barres de la ciutat.
1: Sí, a més les fotos, perquè nosaltres sempre intentem, no?, captar les fotos, el públic, tot això, no? I la veritat és que estem supercontents també, perquè hi ha molta gent. Una de les coses, bueno, ja a l'anterior tragaluz jo ja ho vaig dir, no?, que una de les coses que ens proposaven de cara a l'estiu era dur la cultura a tots els barris, que la gent es trobara la cultura en el carrer. Jo no em cansaré mai de dir-ho, els hàbits de consum estan canviant per a tot, no sols per a comprar. I llavors el que hem de fer és, nosaltres ens hem d'anar adequant a aquests canvis i a aquests hàbits de consum. Que, bueno, que el teatre de text, pròpiament dit, evidentment, sempre estarà. Les grans produccions sempre estaran, evidentment, no? Però, bueno, igual que abans la gent consumia moltíssima música, per exemple, comprant els seus CDs, actualment està consumint-la en els festivals. Ahir tenim també aquest Sant Jordi que ens demostra, no?, que la gent consumeix la música en els festivals. Per tant, el que estem fent és un poc això, adequar-se a aquests nous hàbits de consum. I la veritat és que estem molt, molt, molt contents. Hem hagut de reprogramar alguna coseta per el futbol, evidentment, però, bueno, però molt contents també perquè, bueno, vaig jugar a Espanya, vaig jugar a la selecció i després vam anar a veure el teatre, van a veure el circ, i escolta, i s'ha pogut fer tot i la gent ha gaudit de totes les coses, del futbol i del teatre. Per tant, escolta, pues que millor, no? Estem en estiu, estem disfrutant, estem al carrer, ixim, i a més ho tenim baix de casa. Baixen els papàs, les mamàs, els xiquets i les xiquetes. Bueno, pues benvingut siga.
0: I ara en agost, unes setmanes de descans, i en setembre de nou la

0: Nosaltres hem canviat des de fa 2 o 3 anys. És precisament també els horaris, moltes coses. Però abans a ningú li s'ocorria anar al teatre un diumenge per l'espre. I escolta, i ara, en hivern, és espectacular el bé que ens està anant quan posem els diumenges per la vesprada o per el matí. O sigui, els diumenges ens estan funcionant superbé. Que també, bueno, pues estan canviant horaris, estan canviant coses, i o sea, em referisc a la societat. Sí, bueno, sí. Pues nosaltres també ens estem adequant a aquestes coses, no? Bueno, anem a tindre, bueno, pues des de la gala del 9 d'octubre, que ja sabeu que sempre està ahí, que bueno, que nosaltres vam intentar donar-li un enfoc una miqueta diferent, clavant-li eixa part de dansa, que jo crec que està funcionant molt bé. Bueno, tenim a Ramonets, o sea, per a públic més infantil. Tenim Mecano, tenim musicals, sí. Tenim drama, tenim comèdia. I després a mi m'agradaria donar, enguany, ja vindrem un dia a parlar de més exactament, no? Però el Teatram enguany té 2 obres al Calderón, perquè és que va ser espectacular, perquè a l'hora de triar és que no podíem, eh? No, és que no podíem. Era un nivell que és que, bueno, impressionant, no? I la veritat és que hi ha dos que són com grans produccions. Són com grans produccions i necessitaven un espai molt gran. Per tant, enguany el Teatran tindrà 2 representacions al Calderón. Tot això sempre recordant que això és abans de Nadal, evidentment, i després, bueno, ese Santa Cecília tan potent, no?, també que anem a tindre, en el que és impressionant, no?, la quantitat de músics professionals i d'educandos que hi ha al COI, i que, bueno, de bandes de xirimiters i tabaleters, de danses, és espectacular, perquè la veritat és que és complicat fer un poc el puzzle, no?, per a que tot el món càpiga, perquè hi ha tant que és una passada, sincerament vos ho dic, no? I evidentment jo des d'ací convida tot el món a que vinga, que tenim concerts de Nadal, que tenim Santa Cecília, que tenim teatre, que tenim musicals, que tenim per a xiquets i xiquetes, que tenim drama. Escolta, segur que alguna cosa ens agrada. És que és impossible que no ens agradi res.
1: Per això en ticketalcoi.com ja heu publicat tota aquesta programació, sí. Perquè la gent comença a fer aquest tast, no?, i agendar-se, reservar-se la data, no?, per anar a veure. I a més també abans parlaves de grans produccions de xicotetes. El Teatram, recordem que és la mostra de teatre amateur. I també jo crec que un punt fort que té així la ciutat del Coi és preus raonables per anar a veure també grans produccions. És a dir, tu te'n vas a Madrid i a mi pot costar l'entrada 35 euros i així en 15 euros la mateixa.
0: Correcte, anem a veure. Una de les coses més importants que tenim i que des del començament hem treballat moltíssim, la cultura en Alcoi està tota subvencionada. Vull dir, les entrades per a tot el món estan subvencionades. Vull dir, realment ja, el cost real no està abonant-lo el client, val? L'espectador, disculpeu. Realment, vull dir, és una de les coses que sempre ha tingut clar el Departament de Cultura, perquè la cultura ha de ser, hem de facilitar el consum d'ella, no?, per a que arribi a la màxima gent possible. Independentment de que també sempre treballem moltíssim amb serveis socials, de la mà de serveis socials, per tal de que sempre es guarden, bueno, un paquet d'entrades per a famílies bueno, en exclusió, en risc d'exclusió, gent en risc d'exclusió que puga també, evidentment, gaudir de la cultura. Perquè al final es tracta d'això. La cultura, bueno, al final és una miqueta que ens defineix, no?, com a societat també. I si parla de nosaltres, i si ens engrandeix, i si, bueno, al final és el que ens alimenta una miqueta l'ànima, no? I hem d'alimentar-se l'ànima tots, no? I evidentment hem de tindre això a l'abastiment de tot el món. Per tant, jo crec que és una cosa que sí que els alcoians i alcoianes haurien de posar en valor, el fet de que és cert que, bueno, que tot allò que està programant-se al Calderón Són coses d'un nivell espectacular. Estem parlant de produccions que estan, bueno, que estan dins del circuit nacional i dins de l'IBC, de l'Institut Valencià de Cultura, i que

0: bueno, que la veritat és que estem duent el coll a un preu molt, molt, molt bo.
1: I de la part artística als escenaris on es fa cultura, quines novetats en quant a infraestructures o quins projectes hi ha previstos per als propers mesos i el que està pendent de fer?
0: Bueno, anem a veure. Per fi el Calderón, després de 30 anys, acabarà amb aquesta llicència. Bueno, ens queda no res ja. I la veritat és que el Calderón està, vamos, impoluto. Impoluto, sin poluto, i ens hem deixat molts diners allí, mal, però bueno, tenim una infraestructura en estos moments que bueno, pues, que és el que es mereix al coll i al final els diners públics estan per això, no? per a millorar les nostres infraestructures. Després una altra de les bueno, de les dels espais culturals que tenim és l'Ibamcada, ara mateix ja comencem amb aquesta licitació de la climatització, ja també estem parlant amb l'Ibam per veure quina serà aquesta primera exposició que podrà vindre al coll, no? I per tant també, bueno, pues, aquest altre espai que és l'Ibamcada, pues, també acabarà, no al 2026, perquè ja sabem que les sessions són una miqueta lentetes, no? Però sí, al 2027 acabarà ja absolutament impecable. Malauradament, bueno, sí, ja hem vist les retallades que hem tingut, no? Hem tingut aquestes retallades amb unes subvencions que ja estaven concedides, com eren les de l'IBACE, doncs, evidentment, aquella gran promesa del principal no s'ha complit. Jo des que vaig entrar ací, ja porto 3 anys, vaig cap al quart i, bueno, portem anant a València parlant en tots els consellers i conselleres que hem tingut, tot el món el diu que sí, i després ara de la veritat és que hem vist que no ens donen els diners per a poder arreglar el principal, i la veritat és que és una llàstima, no? Perquè és un dels teatres més antics que hi ha a tot el País Valencià. El més antic que té el coll, a més, molt volgut. No, nosaltres, evidentment, sí que hem anat fent una certa inversió ahir, perquè no podem deixar que caiga, evidentment, i, bueno, i és una de les infraestructures que tenim els alcoians i les alcoianes. I, bueno, i sincerament, la meva feina és continuar lluitant per tal de que ens donen aquests diners i per tal de que el coll pugui tornar a gaudir al 100% del teatre principal.
1: Seria aquesta reforma, no? Aquesta remodelació que sí. Cal que es faci.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, a veure, és absolutament imprescindible fer-la. Estem parlant de 450.000 euros, que realment per a una conselleria això és de risa. I sincerament, i per a un ajuntament són molts diners. No podem... L'Ajuntament del Coll no pot fer front a tot el que hi ha davant, no? En referir-se a que, bueno, tant les obres de l'IBACE com les millores dels espais. A mi hi ha una cosa que m'agrada molt dir, i és que jo recorde que els diners de Generalitat, perquè sí, així, en esta casa, no fa molt, no? La setmana passada una persona va dir, no, és que això és com un regal. No. Anem a veure. Els diners de Generalitat són també dels alcoians i les alcoianes, perquè s'han pagat amb els nostres impostos. Vull dir, per tant, és absolutament just i, a més, necessari que nosaltres mateixos també reivindiquem el que és nostre, i aquests diners són nostres. Per tant, bueno, la meva tasca és eixa, precisament, no? I continuaré reivindicant els diners dels alcoians i les alcoianes, perquè són nostres i és el que ens mereixem.
1: Ja per acabar, estan en marxa 2 convocatòries, sí. 2 premis, un molt consolidat, que és el Premi de Teatre Ciutat del Coll Pep Cortés, i d'altre que també ja està ben arrelat, com és el Premi de Novel·la en Valencià, Isabel Clara Simó.
0: Sí. Bueno, a més, tinguem una cosa, dins del nostre territori, no? A més, són molt importants. Jo no sé si els acollants i les acollanes en som conscients, no? Però és un dels que, a més, té la major... bueno, de les més grans aportacions econòmiques. Estem parlant de 8.000 euros cada un dels dos, no? Clar, això fa que es presenti molta gent. Es presenta molta gent, tenim un jurat que és molt professional, evidentment, bueno, cada any sabeu que va canviant, evidentment. I, bueno, jo des d'ací, aquells i aquelles que estiguen ara mateix escrivint, vos recordo que tenim fins al 7 d'agost, per favor, ha d'entrar tot en temps i forma, evidentment, i si no, no podrà ser. Jo encoratge tot el món a que participi, als escriptors i les escriptores. La veritat és que és una passada el que després acaba el que ens envien. Mm-hmm. Hi ha coses d'una qualitat espectacular. I bueno, és una manera més en la que el COI continua demostrant que és bressol de cultura i bressol de creació. Nosaltres això ho fem espectacularment bé. Els alcoians i les alcoianes formem la creació com en cap lloc es forma. I això és veritat, és que la gent de fora ens ho diu. Aquesta setmana estàvem parlant, per exemple, precisament dins del món audiovisual, no? I ens comentaven, no, és que els millors dobladors i dobladores són del COI. I és que és cert, és que tenim, per exemple, una escola de teatre, bueno, moltes, no? Que això el que està fent és que precisament el que tenim, bueno, tenim una pedrera impressionant, no? I en general, amb tanta associació cultural, no? I tants grups, tant siguin de dansa, com siguin de música, com siguin, el que està fent és que, bueno, estem formant des de ben menuts i menudes als alcoians. I això fa que de veritat és que no en som conscients, perquè igual és que és el nostre dia a dia, no? Però el nivell que tenim és espectacular. I des d'ací torne a dir, per favor, si esteu escrivint en casa, recordeu, si el dia 7 d'agost és l'últim dia. Participeu, perquè és que és un grandíssim premi que, a més, ja té un gran reconeixement. És que, a més, a banda dels diners, és que fa currículum.
1: Mm. I es publiquen les obres.
0: Es publiquen les obres, clar que sí. Per tant, bueno, encoratjar-vos i ànims.
1: Perquè rebreu les candidatures, el jurat, els respectius jurats es llegiran i la previsió és que a final d'any es digui
0: sí,
1: el guanyador.
0: Sí, sí, bueno, a veure, normalment després es sol fer si abans de Nadal, més o menys per ahir, bueno, pues toques per telèfon i a més és una passada quan toques, saps? Perquè és com que no s'ho esperen ningú. Al principi hi ha inclús algú que el penja perquè no coneix el teu, evidentment no coneixen el teu telèfon. Mm-hmm. Has d'enviar-li un WhatsApp, dir-li hola, mira, que soy la regidora del COI, perdona, pots agarrar-me el telèfon? Jo què sé, tens ahí sí. Algunes coretes d'estes, no? I després es ponen tots nerviosos. És molt xulo, la veritat és que és molt bonic i la gent, bueno, es queda al·lucinada, de veritat que sí, i que són diners, que són 8.000 euros, sabeu, és que són diners. Mm-hmm. I jo torno a dir, no és només diners, és que té el valor afregit, aquest prestigi que està donant el currículum. Mm-hmm.
1: Elisa Guillem, regidora de Cultura, com sempre, un plaer rebre tant al sí al Suplement Cultural, gràcies també pel suport durant aquesta temporada, i si no passa res, en setembre ens retrobarem amb molta més cultura.
0: Sí, igualment, moltes gràcies a vosaltres, i esperem que no passem molta, molta, molta calor, o per almenys que la portem el millor possible, no? I el que ens queda d'estiu, que el disfruteu moltíssim.

0: La programació de Viu l'Estiu, d'ací d'Alcoi, demà té una cita, serà a les 11 de la nit a l'Auditori Amando Blanquer amb Sons d'Embat, que també està marcat dins del cicle Somriu que organitza la Mancomunitat de l'Alcoia i el Comtat. Per conèixer un poc més sobre aquesta proposta musical, salude a Pau Barberà, que lidera aquest grup de Sons d'Embat i a més també toca l'acordió diatònic. Pau, bon dia!
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Molt bé, i vosaltres, com esteu a com passos previs d'actuar al COI?
1: Pues molt bé, genial. La veritat és que ho portem molt assajat, amb moltes ganes de que la gent del COI vegi el nostre espectacle, perquè serà una oportunitat única que farem.
0: Què podrà escoltar el públic?
1: El públic podrà escoltar música d'arrel. Nosaltres sempre diem que fem música d'arrel, és el nostre punt de partida, no? La música tradicional ibèrica i mediterrània. Però no ens posem límits. És com que barregem influències del folk europeu, de la música d'autor i sonoritats molt més actuals.
0: Sou un grup integrat per músics, no sols d'ací de la Comunitat Valenciana, sinó també de Catalunya i Andalusia. Presenta'ns qui són els companys que estareu a l'escenari.
1: Pues, totalment cert, ve gent de Catalunya que té pues, el seu afincat a Andalusia i és gent que està dintre del món del flamenc, com era Abraham, guitarrista, que és un guitarrista fenomenal, no? Que ha acompanyat inclús a la gran Estrella Morente. També tenim el Uri Català, que és un cellista, no? És la nostra base de Sons d'Embat, el que fa la línia de baix, però ho fa des d'un cel, i això ja és prou especial, no? I després tenim la gent dels voltants de València, que com és la Berta, que és la poderosa sirena del nostre projecte, a veu, inconfundible, i després tindrem el Jordi Pastor, que també toca amb el Pat Botifarra, i el Jordi a la bateria també, que és, bueno, un estupendo bateria que toca amb la Sandra Bonfort, no? Tots estem un poc vinculats al món de la música professional i dels escenaris.
0: Mm-hmm. Bueno, i Pau Barberà a l'acordió diatònic, no?
1: Exacte, exactament. I jo que, bueno, dirigis un poc este cotarro d'aquest projecte musical que m'encanta i que efectivament toca l'acordió diatònic, que és el fil conductor del projecte, no? I la sonoritat que crea els paisatges i que explica una part de la història del projecte. Mm-hmm.
0: A les 23 hores serà la cita. Jo recorde als nostres oients que és entrada lliure, que està marcada dins del cicle Somriu i també de la programació de l'Ajuntament d'Alcoi de Viu l'Estiu. Pau, com és actuar tan prop de l'espectador, aquesta interacció amb el públic?
1: Bueno, és molt íntima. De fet, quan fem partits per cantar inclús, no? És com aquesta reciprocitat que hi ha, que fa que nosaltres no fem sols música, no? I els convidem a un viatge sonor. I això és un privilegi per a mi, no? És una de les coses que més m'agrada de la música, no? No sé, poder compartir una proposta que fas des de, a nivell personal, no? I que arribi tant. O sigui, a mi m'encanta. És un poc, pues això, només el que es veu és com la punta d'iceberg, però n'hi ha un gran fons allà. Mm-hmm.
0: És la primera vegada que actuareu com a Sons d'Embat ací al COI, perquè sé que hi ha alguns músics que han estat anteriorment en altres projectes, o ja haveu estat ací alguna vegada?
1: No hem estat al COI encara. De fet, ens fa moltíssima il·lusió poder tocar al COI. És una alegria compartir un espai tan emblemàtic com l'amfiteatre. I de moment és una ciutat també pues, molt vinculada a la cultura i un privilegi formar part d'aquesta programació, no? Proposta per fer música feta des del territori. I de moment una ciutat com el COI, que és una ciutat gran, ens encanta tocar els poblets, no? Perquè és molt íntim, després ens venen els vuelos a contar-nos i a compartir històries, no? Però les ciutats grans ens agrada apropar sobretot aquesta música perquè ens pot veure molta més gent i més quan és a l'aire lliure i ens pot veure que la música tradicional no està tediosa o avorrida, sinó que en una mirada actual la podem fer molt més viva i que no sigui una peça de museu. I per tant crec que és una oportunitat molt, molt, molt gran tocar a una ciutat gran com Alcoi.
0: Parlaves de que els espectadors se vos arrimen, no? I parlen amb vosaltres sobre eixa música. Si alguna no la coneixeu, alguna cançó del territori, d'eixes d'arrel que dies, vos inspira per incorporar-la al vostre repertori?
1: Sempre. Sempre les cançons que arriben des de eixes veus que han travessat el temps o que són precedents, per a nosaltres és una manera d'investigar, no? Com una cançó encara pot dir-nos algo a dia d'avui, no? Aleshores, moltes vegades se les apuntem o desmestirem, no? Però no sols fem música, sinó fem també un treball com de camp, de recuperació d'aquestes cançons que encara ens volen contar alguna cosa. Entonces és molt ric que vingui algú o que ens diga, inclús, per exemple, en el cas de l'acordió, molta gent major tocava l'acordió i el mateix, jo tinc un acordió i si algun dia vens per aquí o si algun dia vols passar a casa tal, que m'ensenyi. La gent s'obri de porta a porta ensenyar que el que era la seva vida, no? El que ha sigut una part de la seva vida, i això és preciós.
0: I si volen conèixer en directe este projecte que ens presenta Sons de mateixa música tradicional d'arrel, demà a les 11 de la nit a l'Auditori Amanda Blanquer, a la zona nord d'Alcoi, serà l'actuació. Jo t'agraeix molt, Pau, que ens hagis atès així en Tragaluz i desitjar-vos que vos vagi tot molt bé.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-nos i esperem que això, que la gent de les comarques veïnes i d'Alcoi pues, estigui ahí present el dia 31.
2: Ens n'anem a publicitat i tornem amb més cultura. Amigos de la música de Alcoi, temporada 2026-2027. Vuelve la ópera Alcoi y lo hace con una de las cumbres de Mozart, La flauta mágica. Domingo 25 de octubre en el Teatro Calderón a las 19 horas. Una maravillosa coproducción de Ópera 2001 y Ópera Massi de París. Solistas internacionales, orquesta titular y coro lírico siciliano. Venta de localidades en Amigos de la Música, Santa Lucía 3, de 17:30 a 20 horas, en taquilla del Teatro Calderón y en www.ticketalcoi.com. Sublime, humana y sobrenatural. Una obra maestra imperecedera. La flauta mágica de Mozart. Radio Alcoi con la música. Escolten Radio Alcoi, som a Tragaluz. I hem estat en Fundació Mutu Levante per apropar-los radiofònicament una exposició amb molt d'art. De nou estem en Fundació Mutu Levante perquè volem presentar-los una nova exposició que ja fa unes setmanes que està a l'abast del públic, però volem aprofundir sobre aquesta bonica iniciativa. S'anomena Dissenys en Dansa i ha estat creada per l'alumnat de l'Escola d'Art i Superior de Disseny del Coi. Avui m'acompanya la seva directora, Diana Ortiz. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com esteu a l'escola?
3: Bé, doncs ultimant les coses ja per preparar el curs següent.
0: Com va néixer aquesta proposta, aquest projecte?
3: Pues aquest projecte naix de la iniciativa de voler reflectir, consiguirem la posta en escena de lo que és la dansa del segle XX, en un àmbit molt més contemporani, aprofitar algo que històricament està molt historiat i algo que perdura, no?, en els nostres, la nostra essència, no?, com a ciutat cultural, i plasmar-ho d'una manera molt més artística, molt més contemporània, aprofitant diferents disciplines i fer un projecte que abarcarà, pues, en aquest cas, quatre disciplines diferents de l'escola.
0: Quines són?
3: Pues en un principi, el que embarca este projecte que dura 2 anys, comença el cicle d'estilisme i indumentària, on es fa una investigació de lo que són els ballets del segle XX, i el que pretén és, pues, aquestes arts performatives, traslladar-les a un nou disseny, des de lo que existia fins a lo que el nou alumnat està creant, en un disseny d'autor, en un disseny que s'arriba molt més a l'actualitat i on aquesta funcionalitat o aquesta part artística perdura fins als dies d'avui. Mm. Vale, en primera instància va ser els alumnes d'estilisme qui van fer els dissenys, al mateix temps que la part de gràfica publicitària, l'alumnat, va fer les il·lustracions o la part de la carteleria, que podia ser una relació directa en aquests ballets, no? En aquesta dansa que n'hi havia, i aplicant-la en una tipografia creativa molt més actual i fer una variació molt interessant d'aquest projecte. Entonces, aquestes dues disciplines van estar a la volta treballant-se durant el primer any, mm-hmm. i després, aquest últim any, es van sumar animació i fotografia, perquè al final l'excusa d'aquesta exposició és que, com ja sabreu, fotografia fa una exposició anual, la seva Fundació Mutu Levante, sempre tata algun àmbit cultural, d'inclusió, no? Un poc els valors que travien des de la mútua i des de l'escola, i ahir va ser quan van dir, ostres, aprofitem aquesta fotografia d'aquests estilismes que tenim tan preciosos en aquesta carteleria, no? En aquesta tipografia tan investigada, per fer tota una exposició que és molt visual, jo crec que abarca tots els públics, i al mateix temps animació, com anàvem a oblidar-se del departament d'animació, va fer a partir de la música clàssica d'esta temporada unes animacions super conceptuals, artístiques, molt plàstiques, i bueno, l'alumnat ha sigut brillant perquè ha respost molt bé a un projecte que tenia una eixida com va ser exposar ací en maig en el 2026.
4: Per això, quan entres a la Fundació Mutu Levante, tant a la sala A com a la sala C, veus tot aquest treball magnífic que ha fet l'alumnat. I a més també, a mi el que m'ha cridat l'atenció, Diana, és que heu traslladat, no, a aquests escenaris culturals de la dansa de la nostra ciutat, com per exemple són el Conservatori, clar, i el Teatre Calderón.
3: Exacte, és que la idea de que la fotografia és un mitjà que pot plasmar qualsevol espai, el nostre professorat, junt a l'alumnat, va plantejar diferents seqüències, tant urbanes com dins del propi conservatori, com dius, municipal, i agrair, per supost, al Calderón, que es va obrir les portes per a fer fotografies amb l'alumnat, amb persones de dansa, alumnat també del conservatori, per donar-li forma a aquestes fotografies, no? I donar-li aquest moviment, perquè al final el que volem és que aquesta exposició redefinisca els límits de la part clàssica del disseny i a través de la performance. Mm-hmm.
4: I durant aquests dos cursos en què s'està treballant en aquest projecte, jo no sé si aneu veient l'evolució, com reaccionava l'alumnat.
3: Pues l'alumnat al començ, de fet, com van fer la inauguració, va ser molt divertit perquè estaven poc assustats, perquè sabien que el que anaven a fer, estem parlant de que un primer de cicle d'estilisme es va clavar ja en aquesta envergadura. No eren capaços de veure el resultat perquè estaven començant a muntar corpinyos, a muntar plecs, no? I entonces es feia molt difícil dir, jo faré un vestit i això es representarà en una exposició. El treball va ser tan constant i tan ben tutoritzat pel professorat que tenim a l'escola que realment quan ells van veure aquests resultats, de fet no tenen res que envejar a qualsevol producte final perquè són prototips, però són d'una qualitat immensa.
4: Allà anava jo, quan ja se ho van veure ací i es va fer aquesta obertura oficial, com van reaccionar?
3: Es va encantar perquè ja la gent que havia treballat durant el primer any ja anava veient el resultat de les fotografies. Molts dels alumnes són models d'aquestes prendes, van ser models durant tot el procés, perquè clar, per a fer els dissenys necessitaves un cos físic, no? Per estudiar la mobilitat, el moviment, l'elasticitat, i sabien que anava, com anava quedant. Però aquest resultat final, aquesta congruència de disciplines que ha quedat d'una manera tan magnífica, jo crec que és algo que al final a tots ens ha sorprès, no? Perquè tu vas veient la feina i vas treballant dia a dia, però és de veres que confiàvem en un resultat com este.
4: A més, el títol molt encertat, Dissenys en dansa.
3: Exacte, sí, és una manera de dir, això si no s'acaba, és algo que està en moviment, que és un poc el fil transversal del moviment, de com tot evoluciona, no? En este cas, els ballets, la música, l'art, les disciplines artístiques, com van evolucionant d'algo més enrere fins a l'actualitat i que mira cap al futur.
4: I si vostès volen conèixer aquesta exposició, va estar oberta fins al 9 de setembre, encara queden setmanes per davant, per venir a conèixer aquest resultat. A més, també, durant cada peça o cada fotografia o cada estilisme que es pot veure, Diana, hi ha unes carteles que té una informació per a mi molt valuosa perquè posa el nom de l'artista, de l'autor, i això també posa en valor i aquesta tasca, aquest treball que han fet al llarg d'aquests dos cursos.
3: Clar, estem parlant de que han sigut quatre disciplines on tot aquest alumnat que pertany a aquestes disciplines ha treballat i jo crec que és molt important que ells vegin aquest treball reconegut, que la gent vinga a visitar-nos, que es vegi el treball tan magnífic que es fa, sobretot la part expositiva, que tant en la sala A com en la sala C n'hi ha una part, no?, molt més tridimensional, molt més d'envergadura, no, d'espai que ens prenen a la sala.
4: I què suposa per a l'Escola d'Art i Superior de Disseny del COI un projecte com aquest i que tinga aquesta visibilitat en un espai cultural de la ciutat?
3: Pues per a nosaltres una magnífica oportunitat. De fet, com el comentava, esta exposició de fotogràfica la fem d'una manera anual, és algo que ja ve arraigat des de l'escola i des de Fundació Mutu Levante, i que tinga en este cas esta capacitat d'abarcar no només la fotografia sinó altres disciplines és fantàstic, perquè al final el que fem és donar visió, no, al treball que es fa des de l'escola i a nivell tan professional, i és una oportunitat que tinguem totes aquestes setmanes per a poder contemplar-la.
4: I el professorat què diu?
3: Pues està molt content, molt cansat també, perquè ha sigut una carrera de fons durant 2 anys, però molt orgullosos del treball que s'ha fet, perquè al final el nostre alumnat acaba, molts d'ells han acabat ja, i veiem la qualitat de la seva tasca, i això és magnífic per a l'escola.
4: I ja per acabar, com hem dit, que visiten la pàgina web també de Fundació Mutu Levante o les xarxes socials, perquè aniran també dient l'horari, perquè en estiu pot modificar-se una mica, però fins al 9 de setembre es pot visitar aquesta exposició. Per últim, Diana, fer una invitació perquè vinguin a conèixer-la en directe.
3: Sí, doncs per supostíssim que tot el món, totes les edats, poden vindre a veure l'exposició. Els encantarà la manera en la que està feta tant la sala d'una manera molt més tipus museu, no? Contemplant tant vestuari en maniquís com obres fotogràfiques, i després la sala C, que és molt més immersiva, amb una instal·lació de fotografies en teles i una part de visual de la cosa d'animació en música, que és fantàstica. Així que vos esperem a tots així.
4: Felicitats per aquest projecte, per Dissenys en Dansa, i que vagi tot molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I per acabar, 2 apunts d'agenda també, continuant amb l'oferta expositiva que hi ha a la ciutat. Entre d'elles destaquem que a la Llotja de Sant Jordi, la recta final ja de la mostra El Coll, Art i Indústria a càrrec de diversos autors, perquè tanca aquest divendres 31 de juliol. L'horari serà d'11:30 a 13:30 hores i de 17:30 a 20:30 hores. I altra proposta molt propet d'aquesta Llotja de Sant Jordi, en concret a Fundació Mutu Levante, la setmana passada en parlàvem així amb el seu autor, és l'exposició Veus de l'ànima de Dani Méndez. És una mostra que proposa un recorregut pel Sàhara, la Índia i Etiòpia a través de mirades que exploren la identitat, la cultura i les emocions de la seva gent. Una mostra fotogràfica. I així escrivim el punt final a la temporada de Tragaluz, agraint-los moltíssim que dijous rere dijous hagin estat a l'altra part de la ràdio escoltant totes les propostes culturals que els presentaven ací al Suplement Cultural. Així que moltíssimes gràcies i bon estiu cultural. En Canàries.
5: El gobierno responde al presidente de Ceuta que ha solicitado la emergencia nacional en la SER y le recuerda que no se contempla para inmigración. El ministro del Interior viajará mañana a la ciudad autónoma sumida en una nueva crisis migratoria. Es una información de Nicolás Castellano.
6: Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que la declaración de emergencia de interés nacional, que forma parte de la normativa estatal de protección civil, no contempla los flujos migratorios como un riesgo ni establece planes especiales, por lo que no es posible la activación de este mecanismo como ha solicitado esta mañana en la SER el presidente del gobierno de Ceuta. Estas fuentes ministeriales explican además que Marlaska ha hablado esta mañana con el presidente ceutí para trasladarle el apoyo y los detalles del trabajo de los distintos ministerios implicados y para comunicarle que se desplazará mañana a primera hora a Ceuta para seguir la evolución de la situación. Interior afirma que el gobierno de Marruecos está cooperando de manera leal y permanente con España, es literal, y que es la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes las que están deteniendo en teoría la llegada de más personas.
5: Pues vamos a conectar con esa frontera porque nos confirman que no dejan de cruzar migrantes desde Marruecos a Ceuta. Allí se encuentra nuestro compañero Antonio Martín.
7: A pie de frontera.
5: Tenemos claramente muchos problemas con esa comunicación. Intentaremos recuperarla más adelante. El Ayuntamiento de Madrid acaba de confirmar que el uso del ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso es residencial. Uso residencial, no oficinas. Nadie desde la comunidad, subrayan, ha pedido cambio alguno. Valeria Chamorro.
8: A preguntas de la SER sobre si existe la posibilidad de modificar el uso del ático mientras duren las obras en la sede de presidencia de la comunidad, la vicealcaldesa de la capital se ha limitado a asegurar que el gobierno de Ayuso conoce perfectamente el plan de ordenación urbana.
9: Estamos absolutamente convencidos de que la Comunidad de Madrid conoce los usos permitidos en cada uno de los espacios, de las dotaciones, y ya digo, no hay ninguna licencia solicitada en estos momentos.
8: Así lo ha confirmado Inma Sanz. Nadie en el Ejecutivo Regional ha iniciado hasta el momento ningún trámite para que este inmueble funcione como oficina.
5: Vamos con una noticia que nos acaba de atravesar. Ha muerto Manolo Solo, actor de La Isla Mínima, El Buen Patrón o Una Quinta Portuguesa. Era una de las caras de lo mejor de nuestro cine. Tenía 62 años. Elio Castro.
7: Sí, ha fallecido debido a un cáncer. Ganó el Goya al mejor actor de reparto por Tarde para la Ira en 2017 y ha protagonizado títulos como Ve la Película, El Buen Patrón, La Isla Mínima. Recientemente le vimos en la serie Anatomía de un Instante haciendo del vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado.
5: El juez del caso Plus Ultra, continuamos con la crónica, continuará investigando fiscalmente al expresidente Rodríguez Zapatero y a sus hijas. El magistrado ha rechazado frenar la inspección de Hacienda tal y como pedían las defensas. Ampliamos, Miguel Ángel Campos.
10: El juez Calama concluye en su auto que en la causa de momento no se investigan delitos fiscales, salvo en la pieza separada de las joyas, cuya valoración definitiva y alcance penal aún están por determinar y abren un abanico de posibilidades que por sí solo, dice, no justifican la paralización del procedimiento administrativo abierto por Hacienda a todos los investigados entre los años 2022 y 2024. De acuerdo con el fiscal, el juez impele a la agencia tributaria a seguir con su inspección tributaria Zapatero, a su esposa, sus hijas y la empresa de estas, así como al empresario Julio Martínez Martínez, y a comunicarle si detecta indicios de delitos fiscales a los efectos valorativos oportunos.
5: La justicia investiga a la portavoz de Vox en Cantabria por un bolígrafo grabador encontrado en el Parlamento Autonómico. El juez acusa a la portavoz de la ultraderecha de los delitos de revelación de secretos y descubrimiento. Ampliamos desde Santander, Hanna Sánchez.
11: Según el auto, el dispositivo contenía 25 archivos de audio. En tres de esas grabaciones se escucha a Díaz y a su asesor hablando sobre cómo funciona este boli espía y lo que pretendía con él. Literalmente, grandes cosas. La investigación se inició tras la denuncia presentada por dos diputados de Vox que encontraron el bolígrafo sobre la mesa de un asesor que trabajaba prácticamente en exclusiva para la portavoz. Los denunciantes sospechaban que el dispositivo se utilizaba para registrar conversaciones de forma oculta en un contexto de enfrentamiento interno dentro del grupo parlamentario. Por todo ello, el juez aprecia indicios de una posible participación de la portavoz, citándola a declarar en calidad de investigada por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.
5: No podemos recuperar esa comunicación con la frontera entre Ceuta y Marruecos, pero sí podemos actualizar una información. La Junta de Portavoces de la Ciudad Autónoma acaba de pedir el cierre de la frontera. Todo esto lo vamos a ampliar en hora 14. Vamos con los deportes. Sara Núñez, muy buenas.
12: Muy buenas, ¿qué tal? El Real Madrid acaba de publicar el parte médico de la lesión de Raúl Asencio. Los resultados de la prueba indican lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha, lo que provocaría que sea baja hasta septiembre y le deja fuera del inicio de la temporada con el club blanco. Cada vez más cerca de este inicio liguero, continúan los amistosos de pretemporada después de los 9 partidos que se disputaron ayer. Hoy se juega solo uno, Málaga al Ittihad a las 7:00 p.m. en Marbella. Mientras unos equipos están concentrados en sus 2 últimas semanas de preparación, en el caso del Rayo Vallecano se desconoce dónde jugarán sus partidos durante los meses que se lleven a cabo las obras de rehabilitación del estadio. Hoy segundo día en el que el club no ha facilitado la entrada a los operarios de la Comunidad de Madrid. Solo ha podido acceder personal del Rayo.
5: Pues pendientes de toda esta actualidad, volvemos en tiempo de hora 14 con Javier Liébana.
13: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Cadena SER. Comunidad Valenciana. Radio Alcoy, Cadena SER.
14: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 33 grados centígrados.
15: Empresa precisa profesional de jardinería con experiencia. Se valorarán también conocimientos de albañilería y carnet de conducir B. Interesados, enviar currículum a rrhh@mongroup.com o llamando al 664-663-895 en horario de 8 horas de la mañana a 15 horas de la tarde.
16: Si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com.
13: Ser Deportivos Alcoy. Ismael Mayor.

0: Hasta aquí Ser Deportivos, la 1:30 de la tarde.
1: En Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante, por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero certificados y con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com. Amagatalls de la festa amb Paco Aznar.
2: Hola, salutacions cordials una setmana més per a tots vostès, amagatalls de la festa. Este dijous tinc el plaer de comptar amb Ignasi Reig, que és el president de la Federació Junta de Festes de Moros i Cristians de Cocentaina. Ve acompanyat de dos càrrecs d'aquestes properes festes. Rubén Sanchís Oltra, abanderat moro, des Bequeteros. Fernando Pascual Torró, capità moro, des Mudéjares. Ana Mico Llavorí, abanderà cristiana, des Contrabando. I Mateu Sala Torró, capità cristià, Almogàveres. Pues no em puc vindre, un no s'encontra bé, esperem que no sigui darrere jo, i l'altre pues, està fent feina l'home i la primera és la feina. Però jo crec que entre els tres personatges, tres persones festeres que m'acompanyen avui, crec que donarà prou joc per a omplir mitja hora de programa. Primer que res, tinc que donar-vos les gràcies per acompanyar-me, perquè vindre de Cocentaina sí, no deixa de ser un fastidi, no? Vindre en un cotxe i saber per aparcar. Així de carrera és molt difícil, eh? No sé. Jo vaig aparcar un dia i tinc un diploma i tot. I és hora intempestiva, esteu fent feina i tot. Ignasi, el president, Ignasi Reig, tu era el primer any que fas, eh?
3: El primer any, així és. Bon dia, Paco, i moltes gràcies per convidar-nos avui a
2: estar. És un plaer grandíssim, sobretot en Cocentaina tinc molts amics i és així, mira, a Pepa Prats, a Hipòlit, a Lluís Pere, bueno, sí, sí. Un abraç ben fort a tots, perquè tinc molts amics allí de Cocentaina i de veres, i sóc un admirador de les festes que feu, perquè feu unes grans festes. Mm. Bueno, però a tu el desitja com a president que almenys que arribes si no és una vora qui salta més, però almenys tens... T'han deixat el llistó alt les altres presidents.
3: Sí, no? així és. La feina dels presidents anteriors i presidentes és una feina extraordinària i certament tinc una feina difícil de com a mínim igualar la qualitat amb què els antics presidents i presidentes van organitzar les festes.
2: Tu vas fer l'any passat un càrrec, no?
3: Jo vaig ser l'any passat capità moro, sí.
2: Bueno, però no... T'ho he ensenyat en la llibreta que no vas poder vindre, però que siga no vas vindre perquè ho van gravar.
3: Sí.
2: Però bé, i... posat a esperar que allò, bueno, allò és públic i això... En això no es veu la feina que feu tan
3: no,
2: gran.
3: No, mare de Déu, mare de Déu. Hi ha una feinassa que jo ni m'imaginava, que hi havia, eh? Mira que s'ho fes de fa molts anys, però és que hi ha un milió de cosetes xicotius, que si un diploma, no sé què, que si la batuta del director, que si no sé... en fi, és que estaries tota una vesprà dient coses i no acabaries.
2: No acabaries. I jo crec que, millor em perdonareu perquè a voltes parle de mentalitat del meu poble, no al coll, però crec que quasi tots els festers haurien de passar per la junta directiva d'una junta d'estres per a saber el que es treballa, eh?
3: Sí, sí, bueno, i sobretot també després, bé, quan el queixes, saber tot el que hi ha darrere, no? Perquè dius, no, és que a mi m'agradaria que jo què sé, que no sé què, però bueno, val, és que això vol dir coordinar-se en els aguasils, en la policia, jo què sé, en la Guàrdia Civil, en fi, és un exercici logístic que és brutal, no? I per tant, quan a voltes demanem, com a festers, de forma molt innocent, és que jo voldria no sé què, doncs això no sé què implica mil coses, no? I...
2: Després, en Cocentaina és una cosa d'admirar. Els habitants, més o menys, no anem a comptar, els 11 o 12 mil, i les grans festes que feu. No sou que us ho podeu, perquè sou 14 filaes.
3: Setge.
2: Quines són les altres dues noves que tenia?
3: No sé quines tens en ment, però les dues últimes són Cavallers de Llúria.
2: Cavallers, sí, l'any passat ja
3: sabia. I Els Contestanos, que es va refundar fa uns anys.
2: Es va refundar, sí. Bueno, anem a parlar en Rubén Sánchez.

0: Gis Oltra, que és abanderat moro dels bequeteros. Enhorabona, exactament, primer que res.
1: Pues moltes gràcies, gràcies i molt de gust d'estar
0: ací. Gràcies per acompanyar-me i enhorabona per, públicament, perquè això, fer un càrrec com es va, això sol eixir en una fuera o en una taula de fer-se allà un colpet, no?
1: Pues exactament, així allà, no va eixir, en un dinar. Si
0: algun emprenyador diu, mira, tu podries ser l'abanderat.
1: Exactament, i a partir d'ahí comença a enredar-se.
0: I vas tindre que anar a casa, jo no volia, però...
1: No, no, precisament va ser en ma casa.
0: A ta casa.
1: Jo visc en el camp i teníem ahir una festeta a tots els amics i a partir d'ahir és...
0: Entonces tu vas eixir en ventatge perquè la teva dona és festera també.
1: No, al revés, jo va ser la dona i les filles les que quan ho van sentir en seguida em van espentar.
0: Favorites les tres.
1: Les tres.
0: Bueno, sí. Com era el traje? Dir-me, que tu i jo som amics.
1: Pues molt bonico.
0: Això sol és...
1: Espectacular. Espectacular. No, pues és un traje... Bueno, nosaltres tenim una història un poquiu que és aixina més pacifista, és més d'un ambaixar, i a partir d'ahí pues, és un traje que no és guerrer, evidentment.
0: Senyorial.
1: Més senyorial i menos guerrer, vaig a dir. Menos doncs metal, menos...
0: Més de corte, menos metall, més bordats i més tailes boniques, no?
1: Exactament.
0: Però a mi m'agrada això, a mi m'agrada
1: bueno,
0: molt
1: això. Va a gustos, però jo espero que agradi.
0: Perquè hi ha files que... I que em perdonen els lampisteros perquè tots tenen dret a viure, no? Però hi ha fila que no requereix tant de metall. La culpa no és d'ells, és del dissenyador.
1: A veure,
0: i
1: també va en la història que vulguis contar, crec jo.
0: Exacte.
1: Nosaltres tenim
0: si
1: una
0: un
1: història
0: guerrer,
1: que anem a
0: si
1: contar
0: guerrer...
1: en la que no és una batalla, no és una guerra, per tant, també hi ha, com per exemple el nostre company, l'Almogàver, que és al contrari, és molt guerrer. Segons tinc entès, és molt guerrer. I entonces va molt en la història que cada un conta.
0: Qui te l'ha dissenyat?
1: A mi me l'ha dissenyat Javi Sellers.
0: Javi Sellers, que és de Cosentaina?
1: Sí, de Cosentaina.
0: No
1: I el que és la confecció me l'ha fet a Saúl Santonja, que també sí, és de Cosentaina.
0: Molt bé.
1: Tot queda en casa.
0: Molt bé, tot queda en casa. Pareix bé, pareix bé, perquè si mirem, a part de Ximo i companyia, que eren així molts, Cosentaina té un arxiu musical bestial, quatre bandes de música, vull dir que és un poble que viu la festa de tradició i la fa... En honor a Sant Hipòlit i s'ha acabat.
1: És que Cosentaina té molta història també.
0: Molta història,
1: no som un poble que fa quatre dies que fem
0: que no
1: festa. Tenim darrere
0: pues
1: molta
0: història. Hi ha pobles història. Que sí que fa poquet, però pobles de tradició, pues, Ontinyent, Cosentaina, Muro, també... Villena, Alcoi, Xixona... Sí, però hi ha molts poblets que no...
2: Nosaltres, Paco, si em permets, tenim el primer document que parla de les festes de morros i cristians, que a més tinc l'honor d'haver-lo trobat jo en l'arxiu municipal, en l'arxiu històric municipal de Cosentaina, és de 1748. No vol dir que no es feien festes de morros i cristians abans, potser es feien abans, yeah. Però el primer document que tenim, que parla ja de les festes, i és un document molt curiós perquè és un document uns dies abans de les festes explicant que el capità s'ha caigut del cavall, s'ha fet mal i que no podrà eixir a festes. I l'Ajuntament ha de buscar un capità 4 o 5 dies abans de festes, per tant, que no vos mire perquè no vos passi això a vosaltres, no pugeu a cavall aquests dies. I per tant, l'Ajuntament, que era qui organitzava en aquell moment les festes, està preocupat, el consistori, i fan un ple especial per pa buscar un capità nou.
0: Rubén, tu què vas, en cavall?
1: No. No,
0: però ja sé que vas en carrossa.
1: Anem tota la família junts.
0: Tota la família junts.
1: Per tant, anem... Els quatre de casa i els meus tres nebots.
0: A veure, deixa'm perquè si tu... Això sí que es pot dir, perquè han de vendre el producte, no? Han de vendre perquè han de baixar del Coll i de tots els pobles de la contorna a veure. Tu vas tu davant?
1: Vas jo davant.
0: La col·locació... En la carrossa vas tu davant allà
1: bueno, costa, la col·locació...
0: i entre els dos fills, la col·locació, dic, i les dues filles i la dona...
1: Exacte, anem els quatre.
0: Anem els quatre,
1: sí, sí.
0: Molt bé. I els
1: tres
0: nebots
1: davant.
0: Davant. Bueno, anem a veure Fernando Pascual Torró. Jo hi ha un torró que no serà família teva, que jo no els és una, no?
3: Sí, sí, és
0: sí?
3: Família, és família.
0: Però
3: sí,
0: ja
3: sí.
0: Fa anys que juga allà.
3: Vaja.
0: Vaja,
3: molt bon dia.
0: Un bon jugador, de veres.
3: Claro, claro.
0: Bueno,
3: A més, són parells en la meva fila.
0: Capità Moro,
3: Sí.
0: Això són paraules majors.
3: Sí,
0: de la fila Mudéjares.
3: Efectivament. Això ompli la boca ja.
0: Això ompli...
3: Paco.
0: Bueno, tinc que dir que és un capità que el capità cristià des del Mogàveres, que sa, no ho sé jo, però este és un gran capità, suposo que de tot, però de talla també. Si no me dius 2 metres, serà quasi.
3: No arriba.
0: Però molt polit, molt polit. I com era el teu traje?
3: Pues el meu traje també és molt bonico, com tots, i pues, ja, ganes ja d'estrenar-lo.
0: Però tu no m'havies dit a mi, quan has entrat, que eres amic meu, que s'han fet amics en seguida, i que anaves a explicar-me com era el traje.
3: Claro, en tot el detall possible.
0: Pues... I el detall possible és dir que és molt bonico. Això ja ho sabia jo.
3: No, pues és un traje que el primer cop d'ull pues la gent veurà que és un traje que està
0: molt...
3: que es basa en els colors mudèjars i hi ha una identificació plena en la nostra ciutat.
0: Es nota que era un capità.
3: Jo crec que sí, però això ja
0: va a gusto. Tens que estar convençut de que es nota que era un capità.
3: No, però sempre queda
0: i això, no? Té alguna connotació en la fila?
3: Moltes.
0: Representa molta. Però
3: moltes.
0: Pues mira, a mi m'agrada això. M'agrada que el capità, ja que és, perquè el capità no eres tu, no eres Fernando Pascual, el capità li l'han donat a la fila.
3: Per supost.
0: Tu has tingut la sort de representar-lo.
3: Jo he tingut la sort i l'honor de representar la meva fila.
0: I entonces, té que dur una representació en el
3: traje. Sí, sí, no, i la gent veurà en el primer col d'ull el que el dic.
0: Que és dels Mudéjar, que no podria així ir en Estarix.
3: Per poder podria, però no seria d'Estarix. No. Saps? I entonces, pues, molt content i serà, sí que tindrà un toc més...
0: Qui te l'ha dissenyat, a tu?
3: Pues me l'ha dissenyat pues, una persona que tu també coneixes, que és d'ací d'Alcoi, que és Juan Climent.
0: Hombre, Juanín. Juanín,
3: molt. Estic molt content. Pues,
0: un abraç, Juanín, un abraç.
3: I entonces, pues, estic molt content de del seu
0: treball
3: creatiu. I
0: qui te l'ha convencionat?
3: I ell... també d'ací d'Alcoi, el Molinar.
0: El Molinar, hombre, Diego. També ells
3: sí, ja té tenen... ganes de jubilar-se, però encara està aguantant.
0: Està aguantant. I és una pena perquè ho fan molt bé, molt bé. Ja has vist tu el que tenen allí. Perquè el traje és, no sé, Roberto Pérez, Treballs per a la Festa, bueno, no vull nombrar, Moïnya, és tot. Ho fan ben fet per a pues poder-lo la... gastar. És com si... També està el règim d'alquiler de les esquadres, en el que tenen que fer-ho ben fet perquè puga
3: aguantar
0: 3 o 4 o 5 poblacions, que és quan ells li trauen els mitjans. I vols que no hem pogut, però millor en sabeu dir alguna cosa. Ana Mico, llavors, és la bandera cristiana del contrabando. Sabeu algo de la xica? Va...
3: Sí.
0: És una xica...
3: Sí, allà, sí.
0: Indudablement que eixa i els maseros no poden canviar. Eixa sí que tenen que marcar el traje idóneo,
3: pues
0: que
3: mira,
0: és
3: jo
0: te ho comptes, de la fila.
3: Si em permeten els meus companys,
0: sí.
3: Ells, la seva família, Micó i Aurí, són, ells diuen, no, que són una família de bandera. Perquè son pare ja va eixir de bandera, sa mare va ser la primera dona en la festa de Cocentaina que va fer càrrec, i a més és modista, que enguany ha sigut la mantenidora de la revista de festes, i ella, sa mare, és la que li dissenya i la que li confecciona, perquè és modista.
0: Li ha dissenyat sa mare tot. Segur que serà, que anirà guapíssima.
3: Està molt contenta i per lo que ens diu.
0: Bueno, ara parlarem de Mateo Sala Torró, que és el capità cristià al Mogàvers, perquè en el vostre permís el tècnic està fent-me unes senyes pels consells publicitaris, vale?
3: Vale, perfecte.
4: Els contacontes sonen aquest estiu als municipis de la Mancomunitat de l'Alcoia i el Comtat, i les nits a la fresca es senten millor amb la música o l'espectacle gràcies al cicle Somriu. Consulta les dates i els artistes de les 2 propostes culturals al web lamancomunitat.org.
5: ¿Servitaxi? ¿Servitaxi? ¡Servitaxi! Haga memoria. 965-52-37-37. Conexión rápida y segura con aeropuerto llave. No llegues tarde a tus citas diarias. Y el sábado, vive la noche con Servitaxi. 965-52-37-37. Todos nuestros taxistas son de confianza.
6: Servitaxi, el 37-37.
4: Y ahora, descárgate la aplicación en tu móvil e-taxi y descubrirás una nueva forma de que vayamos a buscarte.
0: Veu que els consells són necessaris. Estàvem parlant de Mateu Sala Torró, que era capità cristià, amb l'Àvarez. Sabeu alguna notícia? Ell que està malalt?
1: Sí, tampoc.
2: Està recuperant-se per festes.
0: Bueno, festes Mateu, recupera't del tot, que estan esperant-te a tot el poble contestar per veure't com defiles.
3: Sí, des d'ací també li enviem un fort abraç i el desig que recupere pronte.
0: Molt bé.
3: Pues mira, Paco, a Mateo li ha ensenyat Santi Carbonell.
0: Santi Carbonell,
3: que també el coneixerà, suposo.
0: Santi Carbonell i Víctor estan... L'any passat sí, l'altre van fer quatre càrrecs, dime.
3: I li confecciona el trencat, així també. Del
0: el trencat, sí, també.
3: Michel. I bé, i el que es diu també és que està molt content, pues perquè resulta que Santi Carbonell va ser alumne seu de pràctiques quan va estudiar cuina. I entonces, pues això ja imagina't els anys que fa que vaig estar en aquell moment, no? Que quan Mateo fera capità, pues li ensenyaria a Santi i així n'ha segut. Mira-vos.
0: Que Mateo Sala és cuiner, no?
3: És el, sí, és
0: cuiner. El famós Sala ja que diuen de cuina que hi ha en Cosentaina.
3: Bueno, jo... No sé... Crec que no,
2: un bar,
3: però...
2: Mateo té un bar en Cosentaina, un bar que ha mogut molt a la joventut.
3: El bar Ferrocarril.
2: I és seu,
0: sí,
2: i treballa
0: jo
2: allà.
0: Que jo ho he sentit anomenar.
3: I a més el torró ese que dius també és el mateix torró de...
0: També és torró de...
3: També és
0: també família.
3: També és família. El mateix jugador.
0: És que hi ha...
3: Tot queda en casa.
0: Per exemple, sí, l'altre és el Collau Pasqual, però... el Micó també, però Lladorí i Torró, això no...
3: Això és indiscutible.
0: Això són indiscutibles.
3: Què és de Cosentaina?
0: Bueno, una pregunta, que això sí que me la podeu dir. Qui vos toca? Quina banda vos toca?
1: Pues a mi m'acompanyarà, la banda és la de la clandestina, que ve de la primitiva de Sidocoll.
0: Ah, la clandestina, la primitiva. Home, el director és de Cosentaina,
1: sí,
0: director de la
1: Francisco,
0: primitiva.
1: Francisco, que a més tocarem la marxa,
0: Valor.
1: També te la puc dir, que tocarem al Manà, que la van estrenar en guany el capità
0: que és de Paco.
1: Sí, que és de Paco, sí.
0: Paco, un abraç ben fort. Eixe xic, jo no sé com pot compondre tant, perquè ell encara és peluquera, no?
1: Sí, sí.
0: El seu ofici.
2: Sí, però l'he disfrutat l'altre dia i vaig anar a tallar amb el moño allí perquè tenia que parlar-ne una cosa i vaig dir, mira, Francisco, aprofita i talla
0: el moño. I
2: li vaig preguntar, tu, si has de posar peluqueria i música, què diries? I vaig dir, mira, doncs 10% peluqueria, 90% música.
0: Sí, és que és de veres.
2: Sí, sí, sí.
0: De veres, ell creu tot, des de la creu de Burà, a lo millor una altra, jo què sé, totes les peces que fa peguen de ple, de veres, i a voltes
3: som
0: ha fet
3: molt úniques.
0: Tota
2: sí,
0: la música.
2: Però jo crec que és més, jo diria 99 música i 1% perruqueria. I no perquè siga mal perruquer, ojo, sinó perquè la música és tan excel·lent que trenca tots els mòduls.
0: No? No, i fica't que si no coi en la vella, pues, van prendre, vull dir que va ser per votació, no és que va ser, che, podríem buscar el director este? No, va ser per votació, luego vol dir que és un gran músic.
2: És un gran músic, i un gran percussionista, i un gran compositor.
0: És que músics grans han hagut d'entre, tal Vicente, sí, que va ser de Pamplona, director, molts anys, José Vicente, no sé.
3: Egea. Que guany s'ha retirat.
0: I la veritat que va fer una peça pels Cordoneros molt bonica,
2: sí.
0: Molt bonica, sí.
2: Bueno, i en té moltes,
0: Sí.
2: Marfil,
0: sí. Vull dir, és que, a més, és que l'arxiu, bueno, don José Pérez, qui l'olvida, no? El manquet, maldit, que diem, si no...
3: El mestre.
0: Els meus pares, així, en els xanos, sempre, des de que la va tocar escriure. Sí. Zoraida Mir, la vam estrenar en Assig, Zoraida Mir, un segon premi. Vull dir que teniu un arxiu grandiós de música, i això demostra que... Ja heu fet encara no el concert del Palau que sóleu fer?
2: Són tres concerts, és les tres bandes de Cosentaina. El primer és demà, que és el demà al passet.
0: Ah, demà al passet.
2: Sí, i la setmana que ve tenim el de la Unió Musical i l'Ateneu.
0: Deu tres bandes en un poble de aproximadament 11.000 o 12.000 habitants,
2: sí.
0: I ara ficció musical.
2: Mira, avui he vist la xifra oficial, perquè me l'ha passat l'Ajuntament per una cosa, he vist d'ahir la xifra, 9.400.
0: 9.400, què?
2: Persones, en Cosentaina.
0: Habitants?
2: Habitants, sí.
0: Ja veus tu. Jo dia 11 o 12, eh, vostè?
2: Sí, jo també pensava que era 11.000, encara... però avui la gent va passar un paper i dia 9.400.
0: Sí. A mi, jo he sabut de dates de que n'havien 11, saps? Que això no m'ho he inventat jo. Però ha mermat un poc, però encara més mèrit perquè... El que jo sí que, i em perdonaran els contestants, que s'estime molt, perquè ha baixat molts anys, i sempre dic això, aplaudixen, aplaudixen per l'amor de Déu, que jo he vist l'arrencar, mira que és bonica l'arrencar el passeig, gires el cantó i ja veus el càrrec allà damunt, i estan en els gotets, i fa calor, estan en els gotets, oblideu els gotets, i que això mereix un aplauso. Com...
3: Ja ho crec, ja.
0: Ja ho crec, és que això el motiva, el dia que tu gires allí i sent que és el teu poble que s'entusiasma aplaudint-te, això t'ompli de goig.
3: Una injecció d'adrenalina intravenosa.
0: Perquè a gosar és que és bonic el passeig així, és lluïdor.
2: Bueno, jo sempre dic que és un carrer que està fet a posta per les festes. Amb totes les medides, les acer, les voreres, el paviment, tot està fet a posta per festes.
0: Que coses com els pobles, es tria el lloc. Sabeu que, per exemple, no estem parlant dels festes del meu poble, però està aprovat de quan jo estava en junta el nou itinerari, que és pel camí, que és més ampli i tot, però un fester no el lleves al Sant Nicolauet, que pues allí igual. Qui s'atreveix a llevar el passeig? Que diguin, però ara ho farem per la carretera, que a veure què s'atreveix.
2: No, però mira, demà fem Cosentaina, on hi ha una fila de Berberes Bors que organitza una entrada demà, i per tant, tots els que vulguin vindre d'altres pobles poden estar més que convidats. Demà organitzen l'entrada pel circuit històric, no? Que començava en el Pla de la Font, i anava pujant per cadal fins al pla, si no m'equivoco,
0: sí,
2: però la volta...
1: Volta professor, no?
2: Pareguda la volta, no sé exactament la volta del professor, però sí. Demà, no recordo quina hora és, diria que és les 7, mira, ara ho miraré i vos ho diré. Però si algú vol vindre, i és una fila només que són els que ho han organitzat, i segur que serà xulíssim.
0: Perquè veurà tot el formet, el que diem és entrar, ho feu pel passeig.
1: Sí,
0: tot és
1: pel pla. Tenim el pla, que també és espectacular, al final és molt espectacular.
2: Mira, a les 7 i mitja, demà a les 7 i mitja, arrencant en el Pla de la Font.
0: I això és històric, això vol dir...
2: Sí, és la recreació de l'entrada mort històrica, sí.
0: Ah, sí? A veure, això és bonic que com a record que hi hagi algú que escalfa el cap de fer... Això és d'agrair i l'enhorabona, però el dia del... Quin dia són les festes, diguem-ho? Diguem-ho perquè passen tot
2: el món. L'entrada és el dia 8 d'agost.
0: El 8 d'agost.
2: Per tant, és la nit de l'olla, que diem nosaltres, és el 7, l'entrada és
0: el
2: 8.
0: Divendres, el 7, divendres.
2: Exacte, el dia Sant Hipòlit és el 9 i l'Alardo el 10.
0: Que permetis-me que preguntes si saps tres coses. Què ha pintat la portada? També, te vam recordar-la.
2: Sí, enguany...
0: La portada de la revista.
2: La portada de la revista, sí, sí. Que és el mateix que el cartell, per cert, ara t'explicaré.
0: Ah, el mateix.
2: Sí, enguany commemorem el cosentenari, l'efemèride del centenari del naixement del canonge Soler Cardona. Canonge Soler Cardona va ser una persona, un artista que teníem en Cosentaina, que ens va deixar fa no molts anys i va fer una obra magnífica sobre les nostres terres i en particular sobre les nostres festes. Aleshores, enguany hem fet molts actes al voltant del canonge Soler Cardona. Per exemple, el dia 6 de maig, si no m'equivoque, vam inaugurar una exposició temporal de la festa de Cosentaina, pintada per el canonge Soler Cardona. I enguany, la revista de festes, hem posat una pintura seva, sí. Que és un càrrec que ve a ser un càrrec moro i cristià alhora, no? Simbolitzant la germana Mora.
0: Me l'ha muntat un senyor
2: sí.
0: Perquè no ha posat el quadre...
2: No, l'hem cartelitzat.
0: Coberta,
2: no?
0: Sí. Sí.
2: I el cartell i anunciador també és una altra obra seva, i després també dins de la revista de festes, les portadetes que hi ha dins de la revista, ho hem farcit en gravats seus, que tenim molts gravats.
0: Feia gravats també.
2: També feia gravats, sí. I hem posat molts gravats de la retreta, com feia antigament la retreta de Cosentaina, que era en farolets, etc.
0: Molt bé. I l'himne, qui el dirigeix, i en tant músic bo?
2: Doncs mira, precisament Francisco Valor Llorenç.
0: Francisco Valor, xe, Paco! És doble enhorabona, carai.
2: Sí, perquè ella va dirigir l'himne en el 2005, si no m'equivoque, quan era molt jovenet, i pensem que, clar, la trajectòria que ha experimentat des de l'any 2005 fins ara, en 20 anys, és una trajectòria espectacular i que ha posicionat altra volta la música festera de Cosentaina en el tot.
0: S'ho mereix, la veritat que l'home s'ho mereix perquè... du el nom de Cocentaina per tothom.
2: Sí, sí, i jo que vaig, jo viatge molt i vaig a festes de morts cristians de tots els puestos, en Catalunya, en adolescents dels puestos, sents peces seues en tots els puestos, en tots els pobles de tota Espanya. Sí, sí, jo, sí. Mira, se me posa la pell de gallina quan vaig al poble que sigui i sent pues, Creu d'Aurà, Benalsagui, Roperia Ximo...
0: No sóc arboreu, però en Alacant farà al millor 40 o 32 o no recordo els anys. Van tocar Zoraida Mir. Diu, mira, em vaig quedar Zoraida Mir, tu, la banda. I diu, me cague, la vaig pèl de punta perquè vam estrenar en ells i tu dius, de veres va ser. I toquen peces taurines, sí. Molt senyal. I bueno, i en les... I perquè tot xocolatero només té que el diga les voltes que en canvis de guàrdia de Canadà, d'Inglaterra...
2: Sí, tot el món. Tot el de fet, món. En guany també estem de febrer...
0: Que pena, que a mi molesta el millor vegada que fan...
2: Això és per matar-los, efectivament, això, Paco, ahir coincidim tots. Però enguany celebrem el 80 aniversari de la mort de Gustavo Pascual Falcó. Corregim si m'equivoqués, sí, no? De la mort de Gustavo Pascual Falcó.
0: Jo vaig tindre un net així...
2: Sí.
0: Sí, fa molts anys.
2: I, bueno, i en conseqüència estem fent també molts actes al voltant d'aquesta efemèride. De fet, per exemple, el mantenedor del sobre de càrrec.
0: Un detall, una anècdota graciosa, i dec de dir-la perquè... Diu, bé, orgullós, m'abuela, no sé què. Diu, però de quan en quan, pam, el ve un sobre del banc de drets d'autor, pues, no va mal, no?
1: Sí, sí que... això sempre va bé.
0: I fica-ho, jo, xaval, que això ja fa molts anys, que he deixat de ser-ho, buscant un bord. Que raro era que no es tocara així al coll buscant un bord. Mira que és bonica. El que passa que són peces que les has sentit és com Ximo. Ximo el Don Tenyen, que ho han adaptat per himne de
3: festes.
0: Ximo té... El que perd el pas en Ximo que no isca a la festa. De veres. Ximo és el que para que s'ha sentit tant que ja no la toquen en les poblacions, no?
2: Sí que la toquen, sí que la toquen.
0: Però encara la toquen.
1: Sí, quan en quan les clàssiques
3: sempre són
1: les clàssiques.
0: És que té tots els ingredients per... Teniu ganes, dormiu per les nits ja o què?
1: Bueno, intentem dormir contra la calor i el nervi pues costa un poc més.
0: És que ho teniu ahí, és que ho teniu ahí verdaderament.
3: Però aquestes festes no va fer calor, ja ho
0: han vist. No, no, no. Carai...
3: Farà frescoreta.
1: Que vinga tot el món, que van quedar que la faria tot en juliol.
0: Jo crec que la calor està fent-la últimament tot aquests dies. En agost ja no em quedarà quasi de...
3: Va fer-se, no, no.
1: De festes.
3: Sí, sí.
0: Bueno, hi ha un acte que es fa el dia de Sant Hipòlit, que això crec que no fa ninguna població, la presentació d'armes, no?
2: Bueno, sí que hi ha poblacions que la fan. Mira, per exemple, Bocairent sense anar més lluny. El que passa és que aquesta confió era un poc diferent. Té un altre nom, que no revista de guàrdia, té un nom, no recordarà el nom exacte, Bocairent, que perdones, de Bocairent. Però la fan després de l'entrar. Després de l'entrar, és un poquet diferent de Cocentaina, però l'essència és la mateixa, el concepte és el mateix. Per tant, clar, és que hi ha tants pobles que fan morros cristians que a la Carrasca sempre hi ha alguna cosa que...
0: Cocentaina té les festes brillants, com he dit jo, i no ho dic per dir-ho, perquè ho dic tots els anys, seria ser un mentirós, i jo que mentira que dic en cau un ull. La veritat que fem unes grans festes, però hi ha uns actes que són típics, que són...
2: Bueno, l'ambaixada de les tomaques...
0: L'ambaixada de les tomaques és una cosa humorística que està molt bé, però l'arrencada de la Diana és molt emotiva, bueno, molt sí. Bonica, el de la presentació d'armes també, i la veritat que sou una població que no han tingut que copiar res a ningú perquè sou suficientment sabuts per a fer-ho.
2: Sí, sí.
0: Bueno, sobretot un autèntic plaer, primer que res, a Ignasi Reig, que és el president de la Federació de Junta de Festes de Morros Cristians de Morros, que ve acompanyat pues, de dos càrrecs festers, els altres dos no han pogut vindre, ho sentim molt. Rubén Sanchís Oltra, que és l'abanderat i moro de Bequeteros. El desitja només salut i felicitat perquè l'èxit el tens massa assegurat perquè sou una família festera.
1: Pues moltes
0: i
1: gràcies.
0: Fernando Pascual Torró, capità moro, Mudéjares, segur també, perquè en aquesta torró que dus, obdus tot amor, l'esport i la festa del teu poble.
3: Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per convidar-nos.